0: la nueva novedad un 4 de mayo, a menos de un mes de tener que presentar la programación y a menos de 50 días de la celebración del orgullo, no podemos arriesgarnos a volver a sacar, al igual que ya hicimos el año pasado, una verbena con muchas veces recursos de la propia entidad que no tenemos y con un desgaste humano increíble por una cuestión de falta de coordinación, falta de voluntad y falta de recursos.
1: Y Jan, según tengo entendido, el ayuntamiento dice que la tramitación sigue adelante. Vosotras, si al final de repente os llega esos papeles que os permitirían ocupar la vía pública para celebrar la verbena, ¿la retomaríais o ya habéis tomado la decisión de que así no podéis hacerla?
0: Pues es que desde nuestra organización hemos dado 2 años de margen a este equipo de gobierno municipal que se hacía llamar el gobierno de la gestión o de la buena gestión. El año pasado empezamos la difusión, como os comentaba, el día de antes de la propia verbena. 2 días antes no teníamos ni tan siquiera adjudicada la empresa que se iba a encargar de las artistas del escenario, es decir, no sabíamos ni quién iba a subir a ese escenario de la verbena, y en estos términos este año vamos todavía peor con los trámites de los expedientes que todavía, por cierto, ni se han publicado en el perfil del contratante del ayuntamiento. Por nuestra parte es una decisión en firme que además no esperamos que el ayuntamiento banalice la decisión que nos hemos visto forzadas a tomar, porque no olvidemos que el orgullo no es solamente una verbena, sino que es el espacio físico y que se desarrolla en la vía pública, es el día más importante del colectivo LGTBI, además es el espacio de seguridad donde muchas personas jóvenes que en su día a día no tienen ese espacio pueden salir del armario y ser quienes realmente son. Por lo tanto, es una decisión muy dolorosa y esperamos que sirva para que por lo menos el ayuntamiento del año que viene se tome en serio la organización del orgullo, de la verbena, y que no sea una cuestión extraordinaria o anormal dentro de la agenda municipal anual.
1: Y vosotras, como Benamix, a todas estas personas del colectivo LGTBI que incluso mencionabas que a lo mejor no habían salido del armario y encontraban en las celebraciones del Orgullo en Palma un espacio seguro para ser quienes son, ¿qué mensaje les daréis? ¿Tendrán esos espacios seguros pese a no existir una verbena oficial, como así decirlo?
0: Tendrán la sede de Benamix, que es su casa durante los 365 días del año, además de toda la programación de actividades culturales y de ocio que publicaremos a principios de junio, y lógicamente serán muy bien acogidas, y es el espacio que más nos representa, que es la manifestación del orgullo, donde podremos alzar la voz un año más por nuestros derechos, le pese al ayuntamiento que le pese.
1: Pues Jan Gómez, responsable de coordinación técnica de Benamix, muchas gracias por atender a los micros de Onda Cero.
0: Muchas gracias, un saludo.
2: Onda Cero Illes Balears.
3: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
2: Llama al 900 10 21 53 o entra en murprotec.es.
3: Si con las humedades te las tienes que ver.
2: 910 21 53. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
4: Murprotec.
5: Próximo destino, Santa Eulalia de Riu.
6: El domingo 10 de mayo, Gente Viajera, el programa de viajes líder más escuchado de la radio, se realizará en directo desde Santa Eulalia, en la isla de Ibiza. Santa Eulalia es mar, paisaje y gastronomía, es familia, tradición, leyenda, relax, náutica y deporte, escultura, artesanía, encuentro y hoteles con encanto. Santa Eulalia es diversidad natural. Te lo contarán en Gente Viajera en directo desde el Hotel Mi Ibiza. Gracias al Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río, al Consejo de Ibiza y a la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares y Meliá Hotels International. El domingo 10 de mayo, a partir de las 12 del mediodía, Gente Viajera desde Santa Eulalia del Río, con Carles Lamelo.
7: Onda Cero, tu radio.
1: Y llega ahora Paco Muñoz, como siempre los lunes, a Illes Balears en la Onda.
8: Estamos en Illes Balears en la Onda, en Onda Cero, y hablaremos de baloncesto, porque ha sido muy caprichoso el calendario y la temporada, que ha llevado a que en un partido se decida el descenso, o Palmer Basket o Figui Palma. No sé si hay otras combinaciones, ahora se lo preguntaré al director deportivo del Figui Palma. También destacar, y hablaremos de Lestia Menorca, que va a jugar el playoff por el ascenso, Y en fútbol, destacar que la Sociedad Deportiva Ibiza pierde la categoría y jugará en tercera división, a pesar de que el conjunto de Raúl Casain ayer ganaba 3-1 al Poblense, pierden la categoría. Es lo que suele suceder, cosas muy caprichosas en los finales de temporada en diferentes deportes. Martí Vives, bones, com anem?
4: Què tal, bones, Paco?
8: Com està el director esportiu del Figo i Palma de bàsquet?
4: Bueno, pues intent, i crec que ho aconseguia, la veritat, intent mantenir la normalitat i la compostura i estar tranquil.
8: No. Si t'ho diuen a principi de temporada no t'ho creus, no? Sobretot quan guanyàveu 5 partits seguits, crec que eren, o estàveu en una dinàmica de victòries.
4: Bueno, sí, els primers 14 partits en guanyant 8.
8: Sí.
4: A partir d'allà només n'han guanyat un. És que, vaja, el meu punt de vista, jo som una persona que intenta analitzar aquestes coses. Ho he fet tota la vida, no és ara perquè estigui un equip professional, pues ara me convé analitzar-ho. No, sempre he intentat analitzar les dinàmiques dels equips i sobretot el rendiment d'un equip de base o professional des del punt de vista del rendiment de l'equip dins pista, de com treballa, del dia a dia, etc. No? I la veritat és que crec que el destí ha estat molt injust en nosaltres. Està molt injust. Normalment, durant una temporada se donen molt de partits ajustats. Molts no. Se donen partits ajustats. No hi ha una xifra màgica de quant de partits ajustats. Nosaltres n'hem jugat 13.
8: 13 ajustats i també en decisions arbitral que s'han decantat cap a l'altre costat.
4: D'aquests també.
8: També.
4: També. Però de 13 partits ajustats, en Salva Maldonado, un mític entrenador de l'ACB, deia que en un final sempre s'igualava. Igual que tot s'iguala, partits ajustats també, pues deia que en un final si comences guanyant 4 partits ajustats, en un final en perdràs 4. O més o menys, no? En altres m'ho ha passat això. Varen guanyar els 5 primers partits ajustats que varen tenir. Más o menos.
8: Van ser així, van ser 5 victòries seguides, no?
4: No van ser seguides.
8: Però sí, amb una franja de partits...
4: Dins la primera volta, sí. Però sí que dins aquestes victòries n'hi ha 5 de molt ajustades i els atraim. Els atraim. I després comença pues, una sèrie de partits ajustats i ja se comencen a perdre. Crec que ho que han jugat en dimecres dintre nostre han estat claus, perquè han estat partits molt estranys, que ja som volgut guanyar, que els teníem, que hem estat millors i que, bueno, s'han produït una sèrie de situacions pues, que han fet que no guanyéssim i tot això fa que l'equip caigui en una dinàmica horrorosa a la qual un partit que pot guanyar no els guanyes perquè estàs amb una tensió i amb un nerviosisme que potser no és l'adequat per afrontar situacions finals ajustades perquè ja saps que n'has perdut les darreres que han jugat.
8: És que són, perdona, per recordar, són 13 derrotes consecutives, no?
4: Ara mateix són 13.
8: 13.
4: Però bueno, si vols, m'ho anem un poc més endarrere. És a dir, són 3, ja, però és que són 3 victòries en els darrers 22 partits.
8: Sí, però és que 13 seguides encara a mi encara més complicat.
4: Vosaltres mireu les ratxes negatives contínues, no? Però, per exemple,
8: i d'aquestes 13, amb una ja estaríeu salvats.
4: Amb una ja som estat salvats. Clar.
8: I ara
4: que ningú se pensava...
8: I ara, per enfocar un poc el partit de divendres, que clar, que jugava com a visitant, però jugava de local perquè se juga a Somó.
4: Sí, tant
8: correcte. Palmé Bàsquet com Figo i Palma juguen a Somó, per tant, jugar de visitant en aquest cas no canvia.
4: Bueno, sí que canvia. Nosaltres som els visitants.
8: Sí, sou visitant, però jugava a un pavelló que coneixeu.
4: Efectivament, esperam que venguin un màxim número de nostres socis.
8: El tema canvia per les entrades, no? Que les tenen ells.
4: Evidentment.
8: Clar, aquí, clar, és vera, en aquest sentit sí que... I ara en xerrarem d'això. Sí. La situació quina és? Si guanyeu, estàu salvats.
4: Si guanyem, estan salvats.
8: I amb una derrota podríeu estar salvats o no?
4: Amb una derrota, és a dir, anem a veure. Hi ha un partit clau, que és Tizona-Cartagena.
8: Horari unificat, imagina.
4: Horari unificat, sí. Divendres 9, tots els partits. Tizona-Cartagena. Si guanya Tizona... nosaltres i Palmé se salven.
8: Si guanyi Tizona, vos salveu tots dos.
4: Guanyi qui guanyi.
8: I què penses? Què farà Tizona Cartagena?
4: Bueno, Tizona ara està en un moment de forma espectacular que, bueno, després de rossellar-se durant tot l'any, pues ha guanyat tot res 4 partits i s'ha salvat.
9: I... O sigui, ja arriba salvat.
4: Arriba salvat, sí.
9: El que passa que el bàsquet no és com el futbol, perquè el futbol, si un partit va 3-0, diu, falten 10 minuts, ja saps que... Sí. 3-0 en el descans encara s'ha donat que l'Adabe va remuntar un 3-0 en el Celta, però a bàsquet és que pot anar al partit igualat a Tizona i pot anar al partit igualat a Cabostra.
4: Correcte.
9: I no pots especular amb això.
4: No podem mirar supos que passa allà.
9: Estareu pendent, però no se, no se pot jugar en funció del resultat de Tizona.
4: Nosaltres no ens centrem en nosaltres, anirem a guanyar aquest partit. Estic convençut de que el competirem, estic convençut de que el poden guanyar, tot i les circumstàncies que tenim.
9: Que no sí, el que queda clar és que el que guanyi et salva, passi el que passi a Tizona.
4: El que guanya se salva, passi el que passi a Tizona, i després el que perdi haurà d'esperar a veure si Cartagena ha perdut a Tizona, a Burgos.
9: I el Palmé tampoc va sobrar, si està on estàs, perquè d'una altra manera, però en el final suma les derrotes que tenim altres.
4: És que en un final...
9: Que se va lesionar en Scraff, la seva estrella, que van anar a apostar per ell, sí. Però és que vosaltres també teniu els dos pivots lesionats. Correcte. I hi ha hagut moltes circumstàncies també que no han ajudat en aquest sentit.
4: Bueno, nosaltres hem competit molt bé, a pesar de tenir molt problema de lesió durant la temporada. La primera d'en Beraza, que se lesiona a Croats a principi de temporada, i nosaltres no hem pogut... arribar, és a dir, primer vàrem fitxar en el Loic, que era un jugador francès, per substituir Loic, després hem tingut la sort de poder trobar en Falú, però realment des de que se lesiona en Beraza mos trastoca una miqueta la composició de l'equip, no? Després a partir d'aquí pues, tenim en Jorge, que també no ha arribat a estar bé tot, en Jorge Martínez, que és un d'altres bases, que no ha arribat a estar bé en tot l'any, de fet va aturar 3 mesos i mig, és molt de temps. En Lucas també va aturar 2 mesos perquè va tenir un problema a la mà, que també és una altra base, i al final han jugat moltíssim de temps sense creació, sense cervell, diríem, i bueno, l'equip O pues, en el final amb tantes ferides pues, s'ha mogut un poc a baix, però jo et dic, ahir per exemple van fer un partidarro contra Corunya. És que després hi ha coses que no estan a les nostres mans, Paco, no estan a les nostres mans, és a dir,
9: com que?
4: Pues, és a dir, nosaltres ahir vam tenir entre 6, 7, 8 situacions molt ben treballades a la qual te quedes tot sol i tens un trip alliberat ben treballat i el fallam, són molt de punts això. I en canvi Corunya, que és un
9: candidat de 700, clar, és que aquí està la diferència,
4: clar. És a dir, jugant, baix el meu punt de vista, un pitjor bàsquet...
9: Això passa tot...
4: El que nosaltres vàrem fer, pues, enxufen, però és que enxufen, varen enxufar 2 triples de taula que hi entren, un darrer segon... És a dir, són aquestes circumstàncies que dius, en sèrio?
9: Ja, perquè el que marca la diferència, al final i a la llarga, és el pressupost d'un equip. Sí. Te pots equivocar amb un bon pressupost, però normalment cada equip està allà on marca el pressupost, i el vostre, si no és el més baix, és el segon més baix. I...
4: És el més baix. Udobés, fiquen cistelles, que després hi ha un bonibol que és que pot trobar jugadors que fiquin tantes cistelles com que valen més del Bés i tal. Sí, en pot trobar, però no pot trobar 12 jugadors, molt complicat. És a dir, a un preu que nosaltres tenim, com a, diríem, preu base, que nosaltres tenim per confeccionar la plantilla, és molt difícil tenir molt de jugadors que tinguin punts a les mans.
9: Estamos en Illes Balears, en la Onda, en Onda Cero, con el director deportivo del Figui Palma de bàsquet, Martí Vives. Ja han deixat clara quina és la situació. Si guanya Tizona, vol salvar tot dos. Si no és així, el que perdi se'n va a la FEP 2. I jo xerrava a l'inici del programa de l'Esti a Menorca, que... Com el veus? Perquè també arriba amb una dinàmica complicada, perdut, crec que són 2 partits seguits, i... sí. Però ja és una altra història, quan jugues un playoff per ascendir no s'ofereixes per baixar.
4: Efectivament, ells estan, vivint una altra situació. La lliga és diabòlica, és a dir, de vegades nosaltres dèiem, hòstia, s'han classificat per playoff i han perdut 2 partits. És que la lliga és dificilíssima. És que hi ha unes plantilles, hi ha un pressupost, és a dir, Menorca s'ha gastat un dineral.
9: Entre el pressupost més alt, que suposo que està Corunya...
4: Obradoiro està per damunt de Corunya.
9: Entre el pressupost
4: Estudiantes,
9: més...
4: Estudiantes,
9: València... Que la gent se faci una idea, quin pressupost manejau vosaltres, que sou el més baix, i quin és el més alt, aproximadament?
4: Bueno, nosaltres tenim 680.000 euros per tot.
10: Per tot?
4: Sí, per la plantilla són una tercera part, és molt poc d'obès. Clar, quan tens llastos d'estructura arreglats, és a dir, per exemple, si un club té el doble de nosaltres de pressupost, no té el doble de pressupost d'impista. Perquè una vegada tens l'estructura clar, coberta...
10: Pot tenir el triple o quatre vegades més.
4: Correcte. És a dir, per exemple, si nosaltres tenim 680.000 i un equip té 2 milions d'euros de pressupost, evidentment, normalment...
10: I va per aquí, el pressupost d'aquí més alt?
4: Sí, bueno, Obradoiro i tot això se mouen per damunt de 2 milions i fins i tot 3.
10: I també aprofitant la teva presència com a home de bàsquet, perquè s'acaba el temps, el Sant Antoni de Portmany, a la Lliga ha fet 2, fa una temporada espectacular, la primera eliminatòria elimina Càceres, Morón és el segon, el rival. Què penses?
4: Bueno, jo penso que ja se mereixen pujar, perquè s'ho mereixen. És a dir, jo crec que ja haurien d'haver estat a primera FEB, de manera merescuda. Crec que han creat un projecte molt interessant, està molt ben respaldat econòmicament i té respaldo de gent i tal. En Jordi Grimau està fent una gran feina i tota la gent que l'envolta, jo crec que ja se mereixen ja...
10: Van estar tres equips a FEB 2
4: l'any passat
10: seria...
4: I ells se van quedar també un altre
10: pic. Per res, se van quedar. Sí,
4: però, seria espectacular. Ells, per exemple, tenen pressupost per damunt d'un altre, segurament. Estic convençut que tenen un pressupost més gros que nosaltres i tenen un pressupost més alt
10: seria espectacular
4: de segona FEB, crec que no, però no per pressupost, ja no estem xerrant de pressupost, estem xerrant de les coses ben fetes. És a dir, ara la Pedrera és un pavelló que està superxulo i jo crec que ja se mereixen.
10: A veure
4: ja,
10: si es pot comptar entre
4: seria molt injust un altre any que tornessin a caure perquè s'han lligut a les darreres.
10: Sí. Per acabar, Martí, el tema de les entrades...
4: Sí.
10: Està controlat o voleu més entrades i Palmer no ho deixa perquè també té compromisos? Com està?
4: No. És a dir, nosaltres tenim un acord amb Palmer en el qual els nostres socis tindran entrades a 10 euros. I podran comprar totes les que vulguin. És a dir, tu en el canet de soci...
10: Cada soci se quedarà sense poder entrar si vol.
4: Efectivament. És a dir, anem a veure. M'estranyaria molt... que hi és un sold out. M'estranyaria molt, perquè no hi ha estat mai, però bueno...
10: És un partit diferent, aquest.
4: El morbo agrada i la situació és...
10: Però amb els seus socis, més el vostre no són pleixes, són mos.
4: No, ja, és a dir...
10: Estan,
4: jo calcul que hi haurà 3.000 persones. Ara, clar, si tothom s'anima... a venir a Boreró, és a dir, si hi ha seus i hi ha nostres, hi haurà unes 3.000 persones, més o menys, si ve tothom, perquè m'imagino que la majoria de gent hi voldrà ser. A partir d'aquí, pues, tota la gent que hi vulgui anar, pues, sí que la gent que no és soci de dos clubs haurà de pallar.
10: I ara sí, la darrera, en 30 segons, què passarà, què creus que passarà?
4: Pues, bueno, jo t'he dit lo...
10: Confies en Tizona o...
4: Jo confio més en altres.
10: Confies més en altres?
4: Sí. Sí, confio més en altres. És a dir, jo confio en l'equip, se mereixen, no m'ho mereixem descendir de categoria, a lo millor números i el pressupost i tot, pues sí que diu que a lo millor pues, som equip de segona FEB, però no mos ho mereixen, no han fet una feina tan dolenta com per poder dir, i crec que dit la pista l'equip s'ha merescut molt més que aquestes 9 victòries, i com que dit la pista l'equip s'ha merescut molt més que aquestes 9 victòries, crec que mos mereixem. Ara, també t'he dit una cosa, si perdem 14 partits seguits, també a lo millor, pues, mos mereixem estar a segona FEB i farem lo que hi hem de fer, però jo estic convençut de confiar molt en l'equip i crec que divendres pues, poden pillar un bon cop damunt la taula.
10: Martí Vives, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
4: Gràcies a tu sempre per estar a prop i per convidar-me.
10: Hasta aquí hoy nuestro invitado, el director deportivo del Figo y Palma de Bàsquet, Martí Vives.
11: Y llegamos así a las 3 de la tarde. Illes Balears en la Onda volverá mañana a las 2:30. A mí me volverán a escuchar hoy en la brújula Illes Balears de Onda Cero. Así que nada, les esperamos hasta más tarde.